bosque encantat. Les tombes són sagrades, cobertes d'humitat. Les veig ressuscitades, hi ha mares i hi ha fills, lligats per les estrelles. Tothom sap els perills